0: alternativa.
1: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
2: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
1: ¿Ah, sí?
2: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
1: Dime la web y me informo.
2: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
3: Albaida y su circuito se deslizan al desafío del slalom. El sábado 1 de agosto celebramos el campeonato slalom de la Comunidad Valenciana en una velada nocturna. Precisión, destreza, frenadas, acelerones. Todo en uno para dar espectáculo. Recuerda, el 1 de agosto a partir de las 20 horas tienes cita en el circuito Albaida con el campeonato slalom nocturno. Entradas populares y niños gratis. Patrocinan Champs Power, Escudería Bengala, Ayuntamiento de Albaida y Federación Valenciana de Automovilismo.
4: Et sona la marca Ser Empresarios?
5: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
4: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
5: I què cal fer per apuntar-se?
4: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren. Ràdio Xàtiva, Cadena Ser.

0: cuando tu mañana se...
1: Antes, cuando Teresa presumía de que no sé en qué año tenía 9 años,
2: 2009,
1: añadía, has dicho así como la modernidad.
2: Para marcar el límite de la modernidad, y voy y pongo Juan Luis Guerra.
1: La modernidad, pero está bien. O sea, Juan Luis Guerra siempre hace las cosas
3: a la vez. A mí me encanta. Es un clásico, un moderno y un todo.
1: Mucho mejor que Kanye West. Va, ¿dónde va a parar? Este siempre hace que acaben las cosas en alto. Bueno, chicas y chicos, modernos y menos modernos, buen fin de semana para
3: igualmente.
1: Todos.
3: Igualmente.
1: Y buen fin de semana también para ustedes. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, a ver si los acontecimientos históricos se toman un respirito, que no estaría de más. Que pasen un muy buen fin de semana. Hasta lunes.
4: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Compa.
5: 12 i 20, 32 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en el vereda Jaume I. I si avui hi ha una veu protagonista, és la d'ella.
6: Pues convide a les persones que ens esteu sentint a que vingueu a disfrutar de la fira. Ja comença el compte enrere i al final la fira... Per a mi és molt especial, però la fira la fem especial tots. I res, espere veure'ns per el carrer, per els concerts, sopant, i que s'animeu a vindre, que és molt guai.
5: Nadine Ferrando, la reina de la fira de Xàtiva 2026, que esta vesprada a les 8 i mitja en el pati de la Casa de la Cultura serà presentada oficialment com a màxim càrrec de les festes, que, per cert, este cap de setmana doncs comencen, inicien el seu pòrtic amb Festival de Bandes de Música esta nit a les 10 i mitja, amb demà el dia de Sant Feliu, amb romeria, amb missa, amb concert de la Socarrà.
7: Un concert que porta com a títol Cròniques Sonores i que està enmarcat dins del concert del pòrtic de les nostres festes. Esperem que vingueu, esteu totes i tots convidats i segur que gaudireu d'un concert d'arrel, un concert amb les dolçaines barrejades amb la percussió i els metalls, obertures, preludis, marxes mores, marxes cristianes, ballets, que segur que agradaran a totes i tots.
5: Gaspar Nadal, director de la colla, i encara faltarà el diumenge amb la matinal motera i la presentació de la carrera de motos. Toni Sarrión.
8: Dia 2 d'agost, en la matinal motera de la falla ferroviària, és on presentem la carrera en companyia de l'evento de la falla. També tinguem a tres pilotos que ens han convidat per a que ens acompanyen aquest dia. O sigui, a part d'Espar, que ve el 15, el 2, diumenge, vindran a tres que ja anirem dient qui són, per a mantindre un poquet
3: l'expectativa.
5: L'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, té una agenda molt completa a partir de ja. Roger Cerdà, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Gràcies. Tu saps allò que diuen que qui no fa la vespre no fa la festa. Doncs pues sí, això és la vespre, sí, no? Sí, sí. I nosaltres, el pòrtic de les nostres festes, sí, cada vegada està agarrant també més color i més activitat i, bueno, pues, a gaudir. A
5: sí,
9: gaudir
5: veritat, de... en els últims anys és, com que s'han fet més coses, més actes, no?
9: Sí,
5: o més junts, no la
9: sí,
5: meva impressió.
9: Sí, bueno, jo crec que al final, sobretot, per exemple, estàvem veient ara el concert de la Socarrà. Bueno, pues el concert de la Socarrà és una de les coses que no se feia dins dels actes que se feien en la vespre. Sí que se feia el Festival de les Bandes de Música, el concert a la Mare de Déu, després, bueno, pues la presentació de la matinal motera, o la matinal motera i la presentació de la prova del dia 15, tampoc, també és una cosa que s'ha incorporat en aquestes dades prèvies a la fira. La presentació de la reina, en fi, jo crec que, bueno, pues... com ens agrada viure la festa i viure la fira, pues també hem de celebrar que ja queda poc per a gaudir-la.
5: Xàtiva ja fa olor a fira, però abans de parlar de fira, anem a parlar d'altres coses.
9: Parlem de faena.
5: Sí, de faena. Ahir va haver plenari. Hi ha moltes coses que comentar en el plenari. A més, en esta, ja ho diguem, ja ho diguem este matí, l'última entrevista que anem a tindre. Després ens ponem en fira, però ara anem a agafar també una miqueta d'aire. Anem a fer unes vacances d'aquestes entrevistes polítiques. Però abans de tot, una modificació pressupostària que va permetre mobilitzar prop de 3,2 milions d'euros que són procedents del remanent de tresoreria. Això ja ho van contar l'any passat, però per si n'hi ha algun despistat o despistada, què és això del remanent de tresoreria, què són estos 3,2, com van a gastar-se, etcètera, etcètera.
9: Molt bé, ho explico ràpidament. Quan un ajuntament fa bé les coses, quan un ajuntament estalvia, quan un ajuntament gasta menys del que tenia previst perquè ingressa més, o perquè el que tenia previst gasta, que li costarà 10, acaba costant-li 8, per exemple, o perquè hi ha algunes inversions que descarten o algunes qüestions d'aquest tipus, genera una sèrie d'estalvis que són aquests romanents líquids de tesoreria. Quina és la diferència? I nosaltres en el 2025 la liquidació va donar un romanent líquid de tesoreria de 3,2 milions d'euros. Quina és la diferència respecte a l'any passat? Que el govern d'Espanya ara ha permès que una part d'aquest remanent se reinvertisca en la ciutat a través d'inversions financerament sostenibles que ara explicarem. Abans, per exemple, en l'any passat, vam tindre que destinar tot el remanent a la disminució de l'endeutament. Clar, nosaltres tenim un endeutament que està per baix del 30%, i aquest endeutament és un endeutament que se considera òptim per part del govern d'Espanya. Quan tu tens un endeutament per baix del 30% i tens remanent líquid de tesoreria, doncs hi ha una part d'aquest remanent que pots destinar-lo a reinvertir-lo en la ciutat. Nosaltres què fem? 1,3 milions d'euros d'aquest remanent van per a reduir el deute se manté per baix del 30%, en els termes lògics i adaptats a la normativa, i la resta, 1,6 milions d'euros, pues hem decidit un total de 7 inversions, que si vols ara explicar...
5: Sí, hem de detallar-les, sí.
9: Detalladament, però bueno, pues, són inversions que tenen que executar-se antes de que acabi el 2027. Quines inversions hem decidit? Primera, pues hem decidit invertir pràcticament 500.000 euros en el reasfaltat dels camins, els vials de la ciutat, però també de les pedanies, uh-huh. I com no, de Biscert, Carraixet i tot el nostre terme municipal. Hem decidit fer una importantíssima inversió de 250.000 euros per a combatre el canvi climàtic i replantar quasi 260 arbres, que són els que falten a la ciutat de Xàtiva, al nostre terme municipal, per diferents circumstàncies. I, per tant, hem destinat 250.000 euros per a aquesta inversió, que és una inversió clarament per a lluitar contra el canvi climàtic, que és una de les condicions que també fica el Ministeri per a la inversió. Hem decidit adquirir un minibús que serà complementari a l'autobús que tenim, en este cas, en el servei urbà, que també té eixa condició, que és de baixes emissions, que per tant reduïs les emissions de CO2 de l'actual servei de bus de la nostra ciutat. I hem decidit intervindre també en lo que és la Costa del Castell, fent un itinerari verd entre el pàrquing de Les Antes i l'ermita de Sant Feliu. És un camí que està ja fet, però que volem dotar de vegetació i, a més, volem reparar perquè estiga en les millors condicions possibles. Invertim també en edificis públics, fem una inversió per a reduir el consum energètic tant en el CCX com en l'edifici de l'Ajuntament, 180.000 euros en el CCX i 140.000, i també per a millorar la dotació de l'espai escènic del CCX, 140.000 euros en l'Ajuntament per a canviar les màquines d'aire condicionat que tenen 30 anys i no són eficients, i després també en matèria de seguretat tenim necessitat d'adquirir un furgó policial per als controls d'alcoholèmia, drogotest i tot allò, i bueno, pues, també ho hem incorporat en les inversions que anem a executar en estos 1,6 milions d'euros.
5: I encara quedaran uns altres 1,
9: No, són 3,2, 1,6, 1,3, i la resta, que són 200.000 euros, s'incorporen al capítol 2, perquè són diners que s'havien consumit en el 2026 de despeses del 2025, i aleshores se complementen determinades partides, però són aproximadament 200.000 euros que van a 25 partides diferents.
5: I tots aquests projectes que ens ha explicat i que ens ha detallat, i que li ho agraïsc, tots aquests projectes ja estaven pensats d'abans?
9: Sí,
5: és una qüestió de fa temps, no? Entenc.
9: Claro, jo crec que al final tu tens molts projectes i moltes... Nosaltres tinguem moltes més coses que fer que possibilitat de fer moltes vegades, no? Perquè, evidentment, pues, tu el tema d'asfaltar de determinats camins, carrers i de determinades zones és una cosa que tu cada 7, 8, 10 anys tens que fer sí o sí, precís. El tema de l'arbrat, hem anat fent coses, però hasta que no tens una capacitat econòmica forta per a poder dir, bueno, pues ara anem a replantar tots els arbres que falten en la nostra ciutat, absolutament tots. I quants són? Pues són 260. Bueno, i això què costa? Pues això costaria 240.000 euros. Bueno, pues, quan arriben moments com aquests, és quan, o el tema del microbús, tu saps que l'autobús no és eficient o no té les millors condicions, o n'hi ha un
5: ús, de canviar,
9: o n'hi ha un ús exhaustiu d'aquest autobús que està 24-7 dies a la setmana pegant voltes i demés, i bueno, pues evidentment quan arriba el moment se fa un recull de cada un dels departaments, quines són les necessitats que tinguem pendents, estes, pues, i anem veient. Ens n'hem deixat moltes també, vull dir, podríem haver ficat el doble, però evidentment el factor limitant són els diners.
5: Però està molt bé que aquest remanent siguin 3 milions d'euros.
9: És un símptoma.
5: Com s'arriba a això?
9: De bona gestió econòmica. Què t'ho he dit? Vull dir, s'arriba, evidentment, tinguent un rigor en els ingressos, és a dir, que evidentment no permet, o en una clara filosofia de justícia respecte a lo que són els impostos municipals, fas una recaptació d'impostos municipals. Els impostos municipals també estan vinculats a l'activitat econòmica. L'activitat econòmica és bona, l'activitat econòmica va creixent. Tu quan fas previsions, sempre fas unes previsions més conservadores de les que després realment estiguem tinguent. En els últims 8 anys estiguem tinguent un creixement econòmic que fa que creixca l'ocupació i que fa que creixca també els ingressos que té l'Ajuntament. I per tant, això, més el fet que quan tu traus les licitacions, normalment les traus i hi ha una competència entre empreses i les empreses el que solen fer és baixar preu per a poder quedar-se determinades obres, també te genera una sèrie d'estalvis, que això sumat al llarg de tot l'any pues te genera ixe remanent de 3,2 milions d'euros. Hem de dir també que les aportacions que estiguem rebent per part de la Diputació de València principalment, però sobretot per part del Govern d'Espanya, també estan siguent majors de les que preveiem inicialment. Tot això te genera ixe remanent que te fa tiene una situació estable. Jo sempre ho recorde, però bueno, que el deute de l'Ajuntament estiga en el entorn del 30% és una qüestió que demostra que estiguem ajustant-nos sempre a eixa xifra, però nosaltres quan vam entrar en el govern en el 2015 el deute era el 110%. Vam ser capaços de reduir-lo en la primera legislatura i a partir del 2019 aproximadament hem situat en aquest entorn l'endeutament i tots els anys trobem aquest equilibri.
5: Alcalde, des que ha parlat d'impostos, un dels temes també que ahir va parlar al plenari va ser el canvi en la gestió de l'impost d'activitats econòmiques, que entrarà en vigor a partir del 2027, si no m'equivoque. Explique'ns què és això, perquè, clar, quan la gent s'escolta impostos es posen els ulls així, no?
9: Bueno, l'impost de l'IAE, de les activitats econòmiques, és un impost que només tributen determinades empreses que tenen un nivell de facturació determinat, val? Ixe impost és un import que està, és un impost que està molt lligat a l'activitat econòmica, per lo que parlàvem abans, de per què se generen estalvis i demés. Pues, evidentment, hi ha impostos que estan lligats a l'activitat econòmica. Nosaltres som conscients i hem detectat que en els últims anys les liquidacions que s'estan fent de l'impost d'activitats econòmiques per part de la Diputació de València, que és qui té encomandat la gestió d'aquest impost, no estan siguent ajustades a la realitat, no s'està revisant. I, per tant, hem vist que és de justícia que siga l'Ajuntament el que gestione aquest impost, de manera que, primera, tinguem un major coneixement de la realitat econòmica de les nostres empreses i de la nostra ciutat, que és molt important. Segona, les empreses tinguen un accés directe a l'Ajuntament per a determinades qüestions i sobretot per a poder comentar els temes relatius a les liquidacions impositives. I tercera, per a que s'ajuste a la realitat impositiva i d'ingressos de l'Ajuntament el que s'està liquidant tant per a bé com per a mal.
5: No sé si es va parlar ahir o no en el plenari d'això, sí que és una notícia que vam conèixer ahir, que l'hem contat també este matí. 185.000 euros de la Generalitat Valenciana van arribar a Xàtiva per al futur centre de dia. En este cas, concretament per a aquest centre, i si no m'equivoque, Xàtiva ha sigut el municipi que ha obtingut la major puntuació de tota la convocatòria d'ajudes, i és per això pel qual rebrà estos 185.000 euros.
9: Per a l'equipament. El centre de dia que nosaltres estiguem construint, sabeu que tinguem dins del Pla Convivint una encomenda de gestió que se denomina, i estiguem en este moment en procés de construcció. En el mes de juny vam fer una sol·licitud a la conselleria, estiguem en procés de diàleg amb ells perquè necessitem aproximadament 600.000 euros més, dels 2,2 seran 2,8 milions d'euros que anem a invertir ahí, i està previst que acabi a final d'any, una de les inversions que venen reivindicant-se des de fa molt, molt, molt de temps per Aspromivise. I, després d'acabar, hi ha que equipar-lo, val? Quan va vindre el director general, el que li vam demanar és que la Generalitat equipara el centre de dia. Ell ens va dir que per circumstàncies administratives era molt més ràpid si ho feia l'Ajuntament a través d'aquestes subvencions. I així no ho vam fer. Nosaltres vam demanar la subvenció, vam fer el projecte, vam demanar la subvenció, i ells, la veritat és que han respost amb una puntuació elevada, la màxima puntuació, i amb aquesta subvenció de 185.000 euros que possibilitarà que una vegada s'acaben les obres, a final d'any, puguen començar en l'equipament, de manera que al llarg del 2027, i una vegada estiga equipat el centre, ja se puga obrir i les 40 persones usuàries per a les que està fet el centre de dia puguen fer ús d'aquest recurs tan necessari i que porto reclamant-se per part d'Aspromivise des de fa dècades.
5: Per tant, la Generalitat sí que invertís en Xàtiva.
9: Claro, nosaltres ens presentem en una concurrència competitiva. Jo sempre he dit el mateix. El problema no és si la Generalitat invertís o no invertís, el problema és que en esta legislatura no n'hi ha ni una sola nova inversió aprovada per el govern del Partit Popular. Totes les inversions que estem executant en este moment amb diners de la Generalitat Valenciana són del govern del Botànic, absolutament totes. I esto és una concurrència competitiva a la que nosaltres ens presentem, com no pot ser d'altra manera. Però és que, a més, no només el que s'està executant ara són diners o projectes que venen de l'època del Botànic, sinó que, a més, malauradament, estiguem veient com altres projectes, com, per exemple, el centre de salut, porten aproximadament 3 anys sense moure una rajola, o el que han passat, o el que ha fet, no val la pena tornar a entrar, però el que ha passat en el Palau de Justícia. Per tant, nosaltres...
5: No sé què anem a entrar.
9: El que nosaltres sempre critiquem és el fet de que han passat 3 anys i des de que ha entrat el Partit Popular ni un sol euro nou per a inversions a la nostra ciutat, cosa que nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, critiquem això, i critiquem el fet de que hi hagi altres inversions, com per exemple el tema de la compra d'adquisició de vivendes en el nucli històric no s'hagi portat a terme, o altres qüestions com el centre Raimon, o com altres qüestions que veiem que malauradament per part de la Generalitat Valenciana no s'està complint en esta ciutat. Esta va estar a punt de carregar-se-la, la del centre de dia, va estar a punt. De fet, he de dir que se va salvar perquè són fons europeus, perquè la resta de les inversions del Pla Convivint, la Generalitat Valenciana, conforme va entrar el nou govern del Partit Popular, va eliminar tots els projectes que estaven dins del Pla Convivint que havia ficat en marxa el govern del Botànic.
5: Parlant del govern del Botànic, i això ho va anunciar el Partit Popular el dimarts, ahir sí que va eixir, òbviament, de nou en el plenari, i vull comentar, és eixe document que apareix, vaig a llegir textual només un fragmentet, diu: en enero de 2021 la Subdirección General de Infraestructuras, gener de 2022 govern del Botànic, emitió un informe detallando las condiciones de la segregación, incluyendo el reparto de cargas entre instituciones y la necesidad de un proyecto de demolición con seguimiento arqueológico estricto. Parlem de jutjats, parlem de Santa Clara. Se estimó que la complejidad patrimonial de la obra, así es donde está el gros, incrementaría los costes de inversión por metro cuadrado entre un 70 y un 100% respecto a una sede convencional. Claro, el que digo el Partit Popular de Xàtiva és, amb aquestes dades, que además venen de tècnics d'un govern del Botànic, com l'alcalde defensa que continuen fent-se jutjats així. Jo no vaig a fer-li la mateixa pregunta, òbviament, perquè no sóc el Partit Popular. Jo el que vaig a preguntar-li és: continua vostè tan segur de que s'han de fer els jutjats
9: sé quina notícia és. Ixa, la notícia és que, a pesar d'aquest informe, l'alcalde va aconseguir que la Generalitat Valenciana invertira el doble que en altres municipis per a fer una seu judicial única i repetible. I això és la notícia. La notícia no és que l'alcalde no desveló, l'alcalde no és que no desveló, és que va lluitar per a que a la nostra ciutat arribaren tots els diners que feren falta, per a aquesta inversió i per a qualsevol altra. Però és que ho faré ara, ho vaig fer entonces, ho faré ara, ho estic fent ara i ho faré després. I això és la notícia. La notícia és que teníem un projecte únic que no tenia res a veure amb el Palau de Justícia d'Ontinyent o amb el Palau de Justícia d'Alzira i que vam ser capaços de justificar a la Generalitat Valenciana i que la Generalitat Valenciana prenguera consciència que este era un projecte que hi havia que ficar en marxa perquè estava al centre de la ciutat, perquè se recuperava una part del nostre patrimoni, perquè era un espai que calia recuperar sí o sí i perquè era una inversió històrica. Vam aconseguir que, a pesar d'aquest informe, la Generalitat Valenciana ficara els diners en el pressupost i el PP s'ho ha carregat. I això és la notícia.
5: Però és un informe tècnic.
9: Claro. Però al final...
5: No, ho dic perquè moltes vegades hem parlat en aquests micròfons de la importància dels informes
9: sí,
5: tècnics.
9: Sí, però que els informes tècnics diguen que si té un cost, el problema seria si la Generalitat Valenciana no haver assumit aquest cost. Però la Generalitat Valenciana ha assumit aquest cost i n'hi ha en els pressupostos, en l'últim pressupost del Botànic, estan els diners per a les demolicions i per a la construcció. Per tant, el que nosaltres vam aconseguir és que una inversió com aquesta, que és una inversió històrica, se portarà a terme. Però és com plantejar-te que no vols que se faça un hospital, en una ciutat o en la ciutat de Xàtiva, que valga 10 milions més que en el municipi d'Ontinyent i que te parega mal. Com entendria uno de Xàtiva que a un responsable polític li pareguera mal que s'invertiren més diners així en Xàtiva que en altre municipi? Estiguem veient el que està passant en Ontinyent. Estiguem veient que la Diputació de València està invertint única i exclusivament en municipis de la Vall d'Albaida o de forma majoritària en municipis de la Vall d'Albaida i el PP no critica res d'això. Li pareix mal que aconseguirem que així se fera una inversió històrica en un Palau de Justícia que no té res a veure en el que han fet en Alzira o en el que estan fent en Ontinyent. Jo, de veritat, no ho entenc. I com ja vaig dir, comencen a quedar-se ja sense arguments. Primer era que faltava aparcament, després és que la ubicació no tenia suficients metres, després que estava mal ubicat perquè en l'Alameda no podien parar els furgons policials, i ara és que valia mucho dinero. La realitat és que ningú entén com és possible que una inversió com aquesta, prevista, projectada i pressupostada, se l'hagi carregat el Partit Popular. I això és la realitat.
5: Per tant, a les 12 i ara mateix a quasi 42 minuts, l'alcalde confirma i certifica els micròfons de Radio Xàtiva Cadena SER que la millor opció dels jutjats continuarà sent Santa Clara.
9: Clar, per supost que sí. No n'hi ha ninguna alternativa i ja t'he dit. I t'he dit
5: bueno,
9: més.
5: Hi ha una alternativa que t'he vol fer-se fora.
9: No, no n'hi ha ninguna alternativa en aquest moment. T'he dit més. Nosaltres, en el moment en el que se'ns conteste per part de la Generalitat Valenciana i se'ns conteste de forma negativa i se'ns retornen els terrenys, nosaltres anirem al contenciós administratiu perquè entenguem que no se pot suplantar la capacitat que té el municipi per a organitzar la ciutat i per a determinar a on, com i de quina manera se tenen que projectar les diferents instal·lacions públiques i, per tant, nosaltres anirem al contenciós administratiu en la Generalitat Valenciana si finalment decidís tirar endavant en el procés d'adquisició de terrenys fora que ha ficat en marxa en polígon industrial o al costat del centre comercial o del cementeri. Entre altres coses, perquè la responsabilitat i les competències en gestió urbanística les té l'Ajuntament de Xàtiva.
5: Per tant, que això ho va dir a l'inici de setmana també, en este cas, per tot si fa falta, en el sentit també de... Vostè va deixar caure allò de... Bueno, és que sempre quan van al PP n'hi ha certs favoritismes en certs... llocs on poder fer solars, on poder fer les coses, etcètera.
9: Hi ha amics, vaig dir amics. Sí. Si passa, ho contaré.
5: Vale. Centre Raimon d'Activitats Culturals, sense anar-nos en molt, signatura de contracte amb l'empresa constructora.
9: Va, està tot avant, hem firmat el contracte ja, vam fer esta setmana la signatura del contracte i a partir de l'1 de setembre comencen ja les obres. Tinguem la setmana que ve una altra reunió amb l'equip redactor del projecte, perquè, clar, evidentment estava projectat per a que les obres s'executaren a la vega, no va ser aixina. Aleshores, pues, n'hi ha que fer alguns canvis i algunes modificacions, però a partir de l'1 de setembre o del, antes del 15, perquè van firmar ara el contracte, comencen les obres amb normalitat de rehabilitació del nostre patrimoni de Santa Clara, un projecte que va ser un orgull per a aquesta ciutat, perquè per fi anem a poder gaudir d'una part importantíssima del nostre patrimoni, com és el Reial Monestir de Santa Clara, que ha estat tancat als ulls dels veïns i les veïnes d'esta ciutat majoritàriament, que és un dels elements patrimonials més importants de la ciutat i que, a més, la seva és una ubicació estratègica per a projectar la ciutat cap al futur i per a seguir promocionant cultural i turísticament la nostra ciutat.
5: Vinga, dos cosetes més del plenari abans d'acabar. Estes ja són bones. Es va aprovar per unanimitat, que això també és una cosa ja pràcticament que passa una vegada cada mil anys, com l'eclipse, adherir-se a la iniciativa de la Diputació de València per a sol·licitar que la festivitat del Corpus siga declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO.
9: I a més, ixa sol·licitud que va passar per la DIPU i que nosaltres vam recolzar, jo vaig recolzar com a diputat i que després hem reiterat en el plenari, se suma a la petició que ha fet l'Ajuntament de Xàtiva per a que el nostre corpus siga bé immaterial de la humanitat i, a més, considerat BIC en el cas de, per part de la Generalitat Valenciana, en el cas de lo que és el corpus de Xàtiva. Així que esperem que això vagi endavant i que seguim millorant el que és la qualificació de les nostres festes.
5: Hem d'aprendre'ns el nom de Kazanlak a partir d'ara. Kazanlak o Kazanlak?
9: Sí, Kazanlak. Vale. Kazanlak és el nom del municipi de Bulgària que hem iniciat el procés d'agermanament. És un municipi que té una ampla experiència en agermanaments perquè fan una festivitat que podia assimilar-se a la nostra fira, que és la festa de la Rosa. I, evidentment, ells, des de fa uns anys cap ací, varen iniciar una campanya de promoció de la Festa de la Rosa amb els agermanaments en municipis de tot el món. De fet, tenen agermanaments en municipis de 5 continents. Els faltava no tenir a ningú municipi de Xàtiva. Nosaltres, a través de la presència de Peter Petrov, l'empresa balcànica, vam rebre la petició, la sol·licitud, ho vam estar estudiant i, finalment ho hem aprovat. Crec que antes d'acabar l'any signarem l'acord de agermanament i, en la línia, no?, també un poc en la que vam comentar quan vam presentar la programació de la fira, no? Nosaltres tinguem la voluntat d'eixa projecció internacional de la nostra festa i este tipus d'agermanaments també ens ajudaran.
5: Alcalde, ja la pròxima ja ens veurem el 14 d'agost de vesprada en la fira, en el Reial i tot això, i ja n'hi haurà un altre ambient, ja farà olor Xàtiva
9: a fira,
5: però sí que a mode de titular o a mode de, expandisca vostè el que vulga, perquè avui tenim, avui podem, quin balanç fem d'aquest curs polític a Xàtiva abans d'anar-nos de vacances, no anar-nos de vacances d'estiu?
9: Jo crec que ha sigut un balanç, un curs polític de molt de treball i de molta lluita, no? Crec que malauradament ens ha tocat tindre una situació complicada en la nostra relació amb la Generalitat Valenciana, cosa que de la qual no ens alegrem, i hem vist com algunes de les inversions estratègiques de futur de la ciutat han estat tinguent molts entrebancs, i a pesar d'això hem seguit treballant per a gestionar els recursos econòmics dels veïns i les veïnes, per a invertir en la ciutat, per a generar ocupació i per a aconseguir que el final d'este any o d'este curs les xifres, per exemple, d'ocupació a la ciutat siguin magnífiques, les xifres de generació de treball també, i que, sobretot, pues, la possibilitat de seguir treballant, invertint en la ciutat, siga una realitat.
5: Si li ho dic, em diran perquè li ho dic. Si no li ho dic, perquè no li ho dic. Perquè, clar, òbviament, n'hi ha dies que sóc de dretes, n'hi ha dies que sóc d'esquerres. Per tant, implica que faig bé la meva faena. Això ho vaig dir jo en el matinal d'ahir i vaig a tornar-ho a dir avui. La de vegades que en estos micròfons la gent de l'oposició s'ha queixat de la nit jove, diguent que era una nit sense sentit en la que n'hi havia una despesa absurda, literalment, tinc el tall, sí, el puc traure si fa falta. 7.000 entrades de la Fúmiga venudes per la nit del 15 d'agost.
9: Però sé que saben perquè era en valencià, que és lo més lamentable. Vull dir, lo més trist és que s'equisaven perquè era en valencià i perquè els grups que nosaltres portem canten en valencià. No ho entenc. I ahí estan les xifres. 7.000 entrades venudes, el dia 15 va ser un dia de rècord en aquesta ciutat, perquè entre ja de per si el que tenim el dia 15 en les motos, en la zona de fira, en la zona del mercat i de més, li sumarem les 7.000 persones que vindran a la Murta a gaudir de la fúmiga i a gaudir d'un concert de música en valencià, cosa normal.

0: davant, però probablement. Per tant, jo crec que hem de sentir-nos orgullosos de la resposta de la gent i d'aquesta nit jove, com no pot ser d'una altra manera, i sobretot gaudir el dia 15 de la Fúmiga i ese concert de comiat en la Murta.
1: I agraïs que hagi estat amb nosaltres, no només avui, sinó durant tota la temporada radiofònica, també a la tinent alcalde Mora Morós, li ho vaig dir la setmana passada, ens veiem en fira i ens retrobem a donar un poc de canya, com avui, també, a partir de setembre.
0: Molt bé, que vagin bé les vacances. Gràcies.

El president del govern espanyol va fer una compareixença a propòsit de tot el que està ocorregent a Ceuta, i és possible que ens allarguem una miqueta i ens escoltem una miqueta més tard del que sol ser habitual. O no, perquè ja sabem com són aquest tipus de compareixences. El que sabem és que en 4 minuts anem a les notícies, actualitzarem la informació i veurem què passa i què ocorre. Però abans d'anar-nos-en, tres cosetes imprescindibles per a anar a aquestes hores pel carrer. Si eres dels que avui comença les seues vacances, primer que res, l'enhorabona, afortunat o afortunada, molt de compte a la carretera, perquè avui és un dels dies amb més trànsit de l'any. Se'n junten els que se'n van de vacances amb alguns que hi tornen ja. Així que molta cura. Ara mateix la Direcció General de Trànsit diu que se circula amb total normalitat per les nostres carreteres. Però actualitza't durant el dia, no siga cosa que, doncs això, t'emportes una sorpresa d'última hora. O sorpresa com podria ser que no sapigueres que avui n'hi ha vaga als trens. Sí, n'hi ha vaga. Per tant, si has d'agafar un tren, amb compte. Mira bé les hores, informa't a través dels canals oficials de Rodalies, de Renfe, etc., per a saber què és el que ocorre i si et pot o no afectar el teu viatge en tren. I la tercera? Doncs la tercera, l'horatge, com totes les dies. Tot i que, com no està Lluís Francesc, doncs ho conte jo. Avui, mapa d'avisos, color groc, a la costera, a la Canal de Navarres i a la Ribera Alta, totes les nostres comarques s'activen a partir de la 1 i fins a les 9 de la nit. El pronòstic per al finde, i per avui també, doncs són cels poc nubolosos, bueno, lo digo en castellano, cielos pocos nubosos, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución en el interior de nuestras comarcas y no se descarta algún chubasco o tormenta aislada. Las temperaturas seguirán siendo muy altas. Recuerda que te acabo de decir que estamos en avisos. Mañana empezamos agosto con una situación muy similar. Sol durante buena parte del día, calor intenso y posibilidad de tormentas de tarde en el interior de la costera y la canal. Algunas incluso podrían ir acompañadas de granizo. Además, no se descartan rachas fuertes de viento al final de la jornada. Y el domingo continuará el calor con un nuevo ascenso de las temperaturas máximas, aviso extremo de incendios forestales, y farmacias de guardia para acabar. En Xàtiva, la farmacia de Josefina Ballester, en la costera, la de la Granja de la Costera y la de Martí Marín, en Vallada, en la Canal de la Barres, la de Enguera, y en la Ribera Alta, la de la Pobla Llarga, y la de Herbas, en Alberic. Las tienen actualizadas en nuestra web. Eso sí, solo tienen actualizadas las de hoy, porque al mañana cambiar el mes y encima pillar fin de semana, hay algunas farmacias que aún no nos han pasado la información, y como pues no nos gusta inventar las cosas, nos esperamos el lunes, y el lunes más farmacias de guardia. Las tienen en nuestra web, en radioiniciativa.es. Lo dicho, a partir de la 1 y un poquito más largo de lo habitual, imagino, volvemos. Ahora se quedan con la información, con la actualidad, que sin duda hoy, y aunque nos pille muchos kilómetros, pasa por Ceuta.

0: I ens encanta Quevedo.
1: Ens encanta.
0: Perquè ens encanta.
1: No, perquè estem no, no, així, no, ens, no ens agradava, però ara sí.
0: Estàvem pegant-nos així els bailoteos de la festa, Carla i jo. Però anem a canviar radicalment de música. Aquesta també ens agrada.
1: A mi, està ens agrada prou més.

0: Perquè sí, perquè així a casa nostra ens agrada molt els moros i cristians i, per exemple, són festes a Manuel, no,
1: sí,
0: Carla?
1: Sí, és...
0: Vinga, conta'ns.
1: Porten tota la setmana, jo diria que des del dilluns amb
0: són
1: la inauguració,
0: petant
1: banderes, sí, sí, repartiment de llibres, però bueno, fins a dimecres no va començar oficialment la festa, que va començar amb un tardeo a veure, a Ca la Mella. Ja
0: sí,
1: veus,
0: claro,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: vale,
0: sí,
1: vale,
0: sí.
1: És que no s'agrada. Bueno, i això és que això ha sigut més ego meu que altra cosa. Ells van celebrar les paelles i la cabalgada de disfraces estava amenitzada per la Unió Musical Nova de Quatretonda.
0: Ramos un tupido.
1: Ho ha vist en la programació i dic, com que no.
0: Nota, l'essència bueno, del poble.
1: Després, en finalitzar, van tindre una festa Remember. I avui ja, han començat des de les 11:30 del matí en Correbars, les diferents comparses, junt a la xaranga La Gramola.
0: Ah, pues i sento com sí, per
1: això ho he dit. Bueno, han fet un recorregut pels bars del poble i ja continuen a l'eixa de la vesprada en passacarrer de tots i totes els festers i els membres de les comparses pels carrers del poble. Després, a les 7:30, la crida, on donen el tradicional corbatí com a record de les festes de 2026 i en acabar la crida de les banderes per a totes les comparses que interpretaran juntes a l'unísono les marxes a Rafa, Roperia, Chimo, que per cert està molt xula, i el so de la festa, que és himne de festes de Mors i Cristians de Manuel, composat per Vicent Sánchez Martínez. Després, a les 10 de la nit...
0: Que és de Manuel, si no m'equivoc.
1: Sí, sí, sí, m'ho va dir a mi...
0: Perquè venia a mi a l'institut.
1: Sí, sí. Sí, en serio? Pues sí, sí, és de Manuel.
0: Que aquí uno ya tiene unos años.
1: Sí, bueno. Bueno, total, que esta nit es deu tenir l'entrada falsa i totes les comparses juntes aniran després a un sopar popular i tindran la xaranga La Trilet. Uh-huh. I demà, a les 6 de la vesprada, actuarà la xaranga L'Atòmica.
0: Home, també mitiquíssima.
1: Mitiquíssima i boníssima, pa passar-ho superbé. I el dia gran, que és el diumenge, a les 8 del matí tindran La Diana, que es ve superbé perquè de vesprà a les 7:30 tindrà l'entrada de bandes i a les 8 l'entrada oficial de Mors i Cristians, que per cert, bueno, jo, mira, presenciaré l'entrada de bandes i la de cristians, així que tots els de Manuel mos veurem.
0: Vale.
1: I res, bueno, esta setmana una de les coses que més caracteritza les festes d'este any de Moros i Cristians de Manuel és que hi ha una nova comparsa de Pirates Berberiscos.
0: Ah?
1: Són 10 components o algo així, però bueno, esta setmana a la ventana el dimecres vam parlar amb la presidenta de la Junta Local de Moros i Cristians, Patri Castillo, i ens va contar un poc més sobre tot.
2: A nosaltres ens agrada, pues, això, ens ompli d'orgull que cada vegada més gent vulga formar les seues comparses, així que amb molta alegria. Mm-hmm. Molt bé, clar, que isquen sobretot al poble a vore'ns i, mm-hmm, i d'ahir, pues res, a molta gent pues, se li crea eixe cuquet, així que no ho dubten, perquè la veritat és que ens ho passem primerament superbé, però després es crea ahir un rotllo superguai, que molta germanor i ens ho passem superbé.

0: I esta sí que era la sintonia de l'any passat d'esta mateixa secció. Carla, per acabar, Anna Huir.
1: Bueno,
0: Anna Huir.
1: Este any, com a novetat, el programa incorpora el primer campionat de la Fallera Calavera, previst per a esta nit. I demà també celebraran alguns actes més tradicionals de les festes, com és, per exemple, el volteig de campanes, l'ofrena, la desfilada de disfresses. Entre les principals novetats, també destaca el Remember Fest d'Anna Huir, que tindrà lloc demà per la nit, bon dia, dissabte per la nit, i la cita comptarà amb Coqui Selección, les actuacions de DJ Pau de Jota, Lec, que per cert també és de meu poble, DJ Paulete i Servei de Barra. Vine, una cosa que no falta de meu poble és la música.
0: Tots escampats per ahir. Diumenge.
1: Festivitat de la patrona. El programa inclourà la despertar, esmorzar popular, focs artificials i actes religiosos en honor a la Mare de Déu dels Àngels. I, bueno, el públic també podrà gaudir de l'espectacle Únicos, una combinació de música i humor. I les festes conclouran el 3 d'agost amb una jornada dedicada especialment als més menuts i a la tradicional celebració d'Aixabegó, que comptarà amb parc aquàtic, berenar, sopar, de germanor i lliurament de trofeus que posarà el punt final a més de dues setmanes d'activitats en Anna Huir.
0: Moltíssimes festes. A més, així ja t'hi havíeu comentat a la primera hora i ho tornem a comentar ara. Comencen avui també el pòrtic de les festes. Com anem a tope de festa, Carla? Deixem, per exemple, la Font de la Figuera. Quina més m'havies dit per a dilluns?
1: Quesa
0: i Antella. Ho deixem per a dilluns, vale? Anem sí, partint sí. De dos en dos.
1: Pensava però... que anés a dir-me moltíssimes gràcies.
0: No, home, no.
1: Moltíssima festa.
0: Ara dic-te, per favor, no te'n vagis perquè ara queda a repassar l'agenda.
1: Sí, vaig que a veure un poquet.
0: Avui ho fem amb Aitana Francesc.
1: Que bé.
0: Aitana,
1: I la,
0: vine.
1: I la despedim, eh?
0: Aitana, vine, no ho digues tan fort.
1: No te'n

0: Saps de què acaba d'anar el meu compte, jo, Carla?
1: Què?
0: Aquesta cançó diu no n'hi ha res a fer tampoc demà. No ni poc, abril. O sigui, és l'agenda i en l'agenda n'hi ha moltes coses a fer.
1: Mai meva, demà i després demà.
0: De cara a la pròxima
1: setmana.
0: Temporada canviarem.
1: De cançó?
0: Veus, no hi ha res més a fer. Que sí que n'hi ha molta a fer, abril. Hi ha molta a fer. Tant dia que anem a repassar-ho amb Carla i amb Aitana Francesc. Hola, Aitana.
1: Hola.
0: Vinga, quins actes n'hi ha per al cap de setmana en les nostres comarques,
1: Carla? Comencem a Xètiva. Com sempre, arrencar el pòrtic de les nostres festes. A les 8, presentació de la Reina de la Fira a la Casa de la Cultura. I a les 10 i mitja, festival de bandes de música.
2: A Benidolets, Pep Ximeno Botifarra actuarà dins de la seva gira d'estiu.
1: I a Càrcer, a les 8, espectacle Passió por el Tango al Centre Cultural.
2: Bolbaite celebra el playback dels festers i festeres de 2027 a les 11 amb la Discomòbil després.
1: I a Moixent, Toni Brai presenta Màgia de la Mente, Creer és Poder, a les 10 i mitja al Parc dels Horitzols.
2: A Agna continuen les festes de les Eres 2026, amb concurs de paelles a les 9 de la nit i Discomòbil en acabar.
1: I Gavarda ofereix Sons a la Fresca, d'Oblidart, a les 11 al Bar Piscina.
2: A Castelló finalitza el quart cicle internacional de música coral amb l'Orfeo Manuel Palau i l'orquestra a les 10 de la nit al claustre del Col·legi Sant Domènec.
1: I després Cerdà celebra una sessió amb DJ Jesús Úbeda des de les 11 i mitja al Jardí del Palau.
2: Rafael Graf presenta els festes del Crist 2026 a les 10 i mitja.
1: I Quesa ha preparat una nit màgica amb Santa Il·lusions des de les 8.
2: A Enguera es presenta el llibre El Convent de Sant José i Santa Anna d'Enguera a les 7 i mitja.
1: Que per cert, esta setmana també van parlar ells en la ventana i poden recuperar com sempre el podcast complet a la nostra web.
0: Qué bien ligado todo. Muy bien, muy bien. Brava.
1: Bueno, continuem a la Pobla Llarga. Tributa Nino Bravo des de les 10 i mitja a les nits estelles.
2: En esport, en Moixent es celebra la Volta a Peu en carreres infantils des de les 6 i mitja i prova absoluta a les 8 de la vespre.
1: I això t'hi va per últim, per tancar el divendres, el torneig internacional Olisol, disputa els quarts de final des de les 6 i mitja i a final de dobles a partir de les 9. Està bé, Aitana?
2: Sí.

0: al Golpito dissabte.
1: Xàtiva celebra Sant Feliu amb missa a les 8 del matí i a les 10 de la nit concert de la Colla La Socarra a la plaça Càlix III.
2: I ens anem ara a Canal de Navarrés, a Bolbait, i hi haurà un sopar de quadrigues a les 10 i posteriorment Discomòbil.
1: En Millares s'ofereix el concert de festa la Unió Musical Millarense a les 10 de la nit, seguit de la Discomòbil Go Party on Tour.
2: I Agna viurà la presentació de la Reina, com estàvem parlant amb Miguel, el president i la Cor d'Honor a les 11 i amb l'actuació posterior de Tokyo Band.
1: Xella inaugura la Setmana Cultural amb la presentació de les festes i l'orquestra Enjoy.
2: I continuem a Carcaixent. Comencen les festes de les barraques amb sopar popular i espectacle des de les 9.
1: El Genovés celebra el concert de les festes del Crist amb la banda sinfònica de la CIUM a les 10 de la nit.
2: I la Font de la Figuera inicia les festes patronals amb voltells de campanes, presentacions i de matinada, actuació de dies a Radio Band i sessió de DJ.
1: Rafael Graf rep l'orquestra a l'Òxido des de les 12 i mitja de la nit.
2: I estuvem concert del trompetista Rubén Simeó a les 9.
1: En esport, el torneig Orisol disputa les semifinals.
0: I per acabar el cap de setmana, doncs diumenge, Carla.
2: Sí, Xàtiva acull la tradicional matinal motera des de les 9 en la presentació del trofeu de velocitat de la fira.
1: En la Llosa de Ranes continua el cicle musical Ermita amb un tribut a les grans veus valencianes a les 8 de la vesprada.
2: I Millares celebra el dia del jubilat amb l'actuació del duo Hispanics River i Berenar Popular.
1: Agna posa punt i final a les seues festes de l'era amb parc aquàtic infantil, concert de la banda La Nova Artística amb Rubén Simeó i un correfoc.
2: I Txell oferís un nou concert a la fresca amb la Societat Unió Musical Verge de Gràcia a les 10 i mitja.
1: A Enguera continua el cicle Lluís Blanes amb un concert de saxofon i piano a les 10 i mitja.
2: I Antella celebra una jornada festiva al Barracó amb la Sud, amb el Tardeo i actuacions musicals.
1: La Font de la Figuera continua les seues festes amb una exposició dedicada a les festes i el concert fester de la Lira Fontigenense.
2: I Carcaixent celebra el dia de la dansa tradicional valenciana amb les folies de Carcaixent, amb més jocs aquàtics i també concurs de paelles.
1: En Xàtiva, a l'Orisol, arriba la final del diumenge de l'Orisol, que s'ha canviat l'hora a les per el calor, i la final serà a les 7 de la vesprada i en entrada gratuïta.
0: Perfecte.
2: I després, per que fa el cap de setmana i per acabar, Navarrés inaugura el torneig escolar d'escacs de la Canal de Navarrés des de les 10 al Centre Cultural. I ja està, s'acaba la fira. Ai, la fira, l'agenda.

0: creus que s'acabi la fira? Que encara ni ha començat, Carla. Encara tenim tota la fira per davant.
1: És que és divendres i...
0: Esta vesprada ventana, no?
1: Sí, anem a despedir la ventana hasta setembre, eh? Heavy. Que mal. Soles he fet un mes de ventana. Me l'acabé d'apropiar i ja vaig a descansar.
0: No passa,
1: no passa res.
0: No passa res. Tranquil·la,
1: anem a fer
0: algo
1: guai. Sí, farem un poc d'agenda i després també farem algo guai. Alguna despedida xula. I dices que m'enrocine jo parlant de la ventana, que m'encanta. Aixina, que algo xulo farem per despedir-la. Bueno, ja vaig dir que en fira farem una horeta ocupada tota l'hora, de 7 a 8. Però bueno, serà breu. En setembre sí que a partir de l'1 tornem. Tu saps què? Perdó, ja sé que intentes parlar fa 2 minuts.
0: Ràpid.
1: Tu saps que este any cau 1 de setembre i dimarts?
0: Sí, me dono molta ràpid. Parlant de despedides...

0: Fer... Bueno, despedim a... Estem una miqueta tristos, eh? No m'ho he negat, estem una miqueta tristos perquè miren que bé ha sonat la gent d'avui, a dos veus i tal. Bueno, avui acomiadem a Aitana Francesc, que ha fet el seu mes de pràctiques durant el mes de juliol amb nosaltres. Però bueno, que tornarà.
1: Sí.
0: Tornarà, segur que la tornarem a escoltar. Gràcies per tot el que has fet. Has fet molt bona feina. Has format part de l'equip una més. No has sigut un estudiant de pràctiques, has sigut una companya més, i això és d'agrair, veritat, Carla?
1: Jo no sé què haver de fer sense Aitana este juliol. És l'únic que tinc que dir.
0: I t'agraïm molt que hagis estat amb nosaltres, i a més que portes sempre eixe somriure.
1: Jo donar-vos les gràcies a vosaltres dos i a Fèlix, que està de vacances encara, perquè he après molt de vosaltres, la veritat, i compartir espai amb gent que sap tant i sap tant bé és genial. En plan, m'encanta.
0: I que avui hem anat a esmorzar. O sigui, avui
1: vaig a fer-li un dibuix i a penjar-lo en la ràdio per recordar-la tots els dies.
0: Aitana, que tingues molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: El món de periodisme és el que és.
1: Sí.
0: Però...
2: Pensa-t'ho bé.
0: Però... Carla, no li digues això.
1: No, és broma. Disfruta molt del que el queda.
0: Disfruta i ens tornem a escoltar molt pront. Que passes un molt bon estiu.
1: Vosaltres també, i moltíssimes gràcies per tot.
0: Per cert, que el dilluns encara escoltarem una miqueta, els matinals, només una miqueta, per a fer el resum de l'Horizon. Cuida't, Aitana.
1: Gràcies, vosaltres també. Adéu.
0: Adéu, Carla.
1: Adéu, adiós. Hasta luego.

perquè ja en només unes hores ja t'hi vas ompli de música de banda en eixe festival, festival en tots els sentits i accepcions de la paraula, perquè avui és un dia gran per a les bandes de la ciutat i també per als músics, per als familiars dels músics, per als admiradors de la música de banda en definitiva, i per al poble que avui comença d'alguna manera a donar aquest tret d'eixida a les festes. Primer en la presentació de Nadine com a reina de la fira i després amb aquest festival, amb aquest passacarrer per l'Albereda fins al Gran Teatre de Xàtiva i amb concerts, amb un concert amb obres meravelloses com esta que està sonant, com Mahler, com Òscar Navarro, com Sunyer Oriol, en definitiva, un munt de música, de melodies per a passar una nit meravellosa i fantàstica amb els Quiques, perquè a mi això m'agrada molt. Està guai perquè són dos Quiques i jo ja, si no, no m'equivoque de nom, que sóc un desastre. A veure, Quique Marín, des de la Nova...

0: tan espectaculars com les que tenim a Sàtiva, i que anem a gaudir i a disfrutar moltíssim de moltíssima música fantàstica i meravellosa. Nosaltres fem un programa molt xulo, molt bonico, una marxa, un paso doble, Guys Band, que és a mis amigos de la banda, no? Als meus amics, que Josep Vicente Gea va escriure quan se n'anà a estudiar a Londres.
1: Ah.
0: I va ser com una broma, no? Bueno, ell li diu pas doble, però en realitat n'hi ha blues, n'hi ha Dixieland, n'hi ha samba.
1: Que xulo.
0: És una cosa un poc aixina. Sí, és un pas doble diferent, una marxa diferent. I, bueno, és un repte també, el fer-ho, oferir-ho i ir de la zona d'un paso doble de tradicional, ¿no? Está muy bien. Y después pues toqué una obra que es casi un referente en la historia de la música.
1: Sí, sí, sí.
0: Com es el final de la primera sinfonía de Mahler, ¿no? Es una cosa casi autobiográfica de él que va a hacer, y es pasar del infierno al paraíso, ¿no? Com se tenían que pasar per tots els avatars de la vida, i que val la pena viure, encara que existís l'infern, però bueno, és igual, val la pena viure sempre, i és el que anem a escoltar.
1: I que, si no m'equivoque, sona així.

0: Montesinos amb la vella, què teniu preparat per aquesta nit, Quique?
1: Bueno, pues la verdad es que, tal y como ha dicho el meu Quique, pues es que es un concert muy especial y bueno, yo creo que para la gente jove que encara a lo mejor no se ha mentalizado, el tradicional mano a mano de Sativa, yo creo que podría estar incluso al nivel de Buñol, ¿no? Es la antesala del de Buñol y creo que hem de saber que eso es muy importante y musicalmente es un poco del punto álgido de toda la temporada. Y bueno, yo creo que hem de asumirlo y hem de esforzarse para que tinguem el millor nivell. Para el públic y para el músic, crec que tant la primera part com la segona part és meravellosa. Jo crec que les obres són molt atractives i, bueno, lo que oferim nosaltres, que jo reconec que Guys Band és una de les meus pasodobles més desfavorits, és espectacular, perquè jo soc molt de GEA, però, bueno, la nostra part és una part molt descriptiva, comença amb l'Arca de Noé d'Òscar Navarro, una de les seues primeres obres, una obra que es nota de la puresa d'Òscar Navarro, perquè estava començant ahí sonoritats molt americanes, molt de John Williams, molt cinematogràfiques, i que, bueno, que descrivirà aquesta gran història bíblica a través d'una música pues, plena de solos i plena de un sinfonisme molt interessant i que arriba molt bé a l'orella. I després, El Jardín d'Hera és un poquet la obra culmen nostra d'aquesta temporada, una obra molt complicada que forma part d'una saga de tres com són El Regalo de Gea i també El Jardín de les Hespèrides, que s'ha interpretat moltíssim en certàmens. I, bueno, per la quantitat de músics que tenim, El Jardín d'Hera quadrava molt bé, és una obra també descriptiva, mitològica, grega, que, bueno, que té una dificultat molt elevada en alguns fragments, però té un final molt espectacular que segur que fa que, pues que esta part nostra pues, tinga esa plenitud que busquem, no?
0: Deia Montesinos, Quique Marín, que això és un poc l'antesala al mano a mano de Buñol. Però jo m'atreviria a dir, i porto molts anys parlant de bandes i crec que tinc la suficient solera pa poder-ho dir, que així n'hi ha molt més bon rotllo que en Buñol, perquè, joder, així és una nit de celebració i de festa compartida. No és un enfrontament de bandes, no, Quique? Marín?
2: No. Per a res, per a res. Nosaltres no tenim ninguna... No és una... Bueno, si se pot dir rivalitat, però no, és una mostra, és mostrar lo que es fa al poble de Sàtiva. I mostrar el millor de nosaltres mateixos. I tenim la sort de que les dues bandes són espectaculars. El programa de la primera part, jo tinc moltes ganes de quedar-me a escoltar-lo, és que és preciós, és que és una passada. Sí. Entonces, és un poc aquesta cosa que la gent tenim que anar a disfrutar de tot lo que tenim.
0: I per cert, en un minut cada un, perquè no me queda més temps, no només la cosa acaba avui, sinó que vosaltres, si no m'equivoque, Quique Marín, teniu el dia 4 l'altre concert que es fa a la plaça Calixte III i després la vella feu la processó, és així?
1: Correcte. Enguany s'ha tocat aixina, cada any alternem. Uh-huh. I bueno, nosaltres tanquem un poquet el mes d'agost, entre cometes, que encara que siga al principi, musicalment el tanquem.
0: I ja després vacances, o feu vacances, o com està l'assunt?
1: En vacances,
0: perquè sí, descansen sí. Un boquet els músics també, no?
1: Sí, està bé, perquè duem un bon tute des de Setmana Santa i jo crec que era moment també de parar i

0: seccionar, és com el múscul, no? Que creix quan pares, també.
1: Quique Montesinos, Quique Marín, no és una amenaça, és una realitat. Esta nit aniré a vore-vos i vos posaré noto, vale? Ja després ja parlem.
0: Encantat de que vinguis.
1: Gràcies, gràcies com sempre per estar en la ràdio. I perdoneu, la meva intenció, jo dic, ara anem a parlar de bandes 20 minuts amb la calma i tal, però bueno, l'actualitat és el que té i sempre té prioritat, així que el que fem ara és recordar a la gent que a partir de les 10 de la nit l'Albereda s'ompli de música fins a arribar al Gran Teatre i a partir de les 10 i mitja a disfrutar d'este concert, d'este festival. Una abraçada molt forta als dos, gràcies per estar en la ràdio.
2: Gràcies a tu, un saludo, Quique.
0: Gràcies, igualment.

amb el jardín d'Hera de José Sunyer Oriola, per a relaxar-nos una miqueta, que falta ens fa i falta ens farà ara quan tornem a escoltar les notícies de les dos, posem punt i final a esta setmana de ràdio i a este mes de juliol de l'any 2026, que sí, que avui ja acaba.

0: I com he fet en els matinals i com he fet a l'inici d'aquest programa, avui la veu protagonista és la de Nadine, la reina de la fira d'este 2026, que esta vesprada a les 8:30 serà presentada oficialment a la Casa de la Cultura. Avui comença el pòrtic de les festes, demà tenim Sant Feliu, després el 4, després el 5, venen dies de festa, a disfrutar, a passar-ho bé i coneixement. Gràcies per estar a l'altra banda. Ens n'anem amb Nadine. Adeu.
1: Pues convide a les persones que ens esteu sentint a que vingueu a disfrutar de la fira. Ja comença el compte enrere i al final la fira per a mi és molt especial, però la fira la fem especial tots. I res, espere veure'ns per el carrer, per els concerts, sopant i que s'animeu a vindre, que és molt guai.

I amb este tema d'escatarres obrim l'agenda del cap de setmana. Quin, hi ha moltíssims actes en les nostres comarques, moltíssimes festes, i comencem a Xàtiva, que arranca el pòrtic de les nostres festes a les 8 de la vesprada, presentació de la reina de la Fira en la Casa de la Cultura, i a les 10 i mitja al Festival de Bandes de Música. A Benidoleig, Pep Jimeno Botifarra actua dins de la seva gira d'estiu. Després a Càrcer, a les 8, espectacle Passió por el Tango, al Centre Cultural, continuem al Canal de Navarrés, en Bolbaite, celebra el playback de Festes i Festeres 2027, a les 11 de la nit amb Disco Mòbil, després del playback. Després ens anem a Moixent. Toni Bright presenta Màgia de la Mente, Creer és Poder, a les 10 i mitja al Parc dels Horitzols. I Agna continua les festes de les Eres amb un concurs de país a les 9 i Disco Mòbil en acabar.

I ens anem fins a Gavarda. Ofereixons a la fresca Oblidar-te a les 11 de la nit al bar de la piscina. A Castelló finalitza el quart cicle internacional de música coral amb l'Orfeo Manuel Palau i orquestra Ad Libitum. I després, bueno, serà a les 10 de la nit al claustre del Col·legi Sant Domènec. I després a Cerdà celebra una sessió amb DJ Jesús Úbeda des de les 11 i mitja al Jardí del Palau. I Rafael Guaras presenta les festes del Cris 2026 a les 10 i mitja. Que s'ha preparat una nit màgica amb Santa Il·lusions des de les 8 i Enguera es presenta al llibre El Convent de Sant José Sant Anna en Enguera al 7 i mitja, que per cert vam parlar en ells esta setmana i podeu recuperar el podcast complet a la nostra web. En la Pobla Llarga tributa Nino Bravo des de les nits estellers a les 10 i mitja. En esport, Moixen celebra la volta a peu en carreres infantils des de les 6 i mitja i prova absoluta a les 8. I Xàtiva, el torneig internacional Orisol disputa els quarts de final des de les 6 i mitja i el final de dobles a partir de les 9.

Dissabte, Xeti va celebrar Sant Feliu amb missa de les 8 del matí i a les 10, concert de la Colla de la Socarrà a la plaça Galícia III. En Bolbaita hi haurà un sopar de quadrilles a les 10 i discomòbil. Ens anem a la Canal de Navarrés. Millares ofereix el concert de festes de la Unió Musical Millarense a les 10, seguit de la discomòbil Go Party on Tour. I Agna viurà la presentació de la reina, el president i la cort d'honor, a les 11 amb actuació Tokyo Band. Xella inaugura la Setmana Cultural amb la presentació Festers i l'orquestra Enjoy. I Carcaixent comencen les festes de les barraques amb sopar popular i l'espectacle a les 9 de la nit. I Genovés celebra el concert de les festes del Crist amb la banda sinfònica Lassium a les 10.

0: Ostrete, molestas.
1: I per acabar la setmana, així t'evacui la tradicional matinal motera des de les 9 en la presentació del trofeu de velocitat de la Fira i l'Aigues de Terranes continua el cicle musical a l'Ermita amb un tribut a grans veus valencianes a les 8. Millares celebra el dia del jubilat amb actuació del duo Spanish River i Berenar Popular. I Agna posa el punt final a les festes de les Eres amb parc aquàtic infantil, concert de banda nova artística en Rubén Simeó i Correfoc. I Txella ofereix un nou concert a la fresca amb la societat Unió Musical Verge de Gràcia a les 10:30. Per anar acabant, Enguera continua el cicle Lluís Blanes amb un concert de saxofon i piano a les 10:30 de la nit. Antella celebra una jornada festiva al Barracó de la Sud amb tardeo i actuacions musicals.

I continuen les festes en les nostres comarques. La Font de la Figuera continua amb una exposició dedicada a les festes i el concert fester de la Lila Fontiguerense. I Carcaixent celebra el Dia de la Dansa Tradicional Valenciana amb les Folies de Carcaixent, també de jocs aquàtics i concurs de paelles. I Navarrés inaugura el torneig escolar d'escacs de la Canal de Navarrés des de les 10 en el Centre Cultural. I com anava dient, no són les úniques festes de les nostres comarques, perquè són molts els pobles. Per exemple, Manuel, esta setmana ja ha donat el tret d'eixida a les festes de morts i cristians des del dilluns, amb la inauguració, petjada de banderes, repartiment de llibres i fins el dimecres, que no van començar oficialment, la festa Montardeo a Quemella. I ahir van celebrar les paelles i la cabalgada. I avui, des de les 11 i mig del matí, han començat a córrer bars. Després, en xaranga a la Gramola. A les 7 de la vesprada ja estan en el passacarrer de tots i totes. A les 7 i mitja estan tenint la crida, on donen la tradicional corbatí, amb record de les festes de 2026, i després tocaran marxes com Rafa, Roperia Ximo, i el so de la festa, que està composat per Vicent Sanchís Martínez, que és l'himne de festes de Manuel de Molts Cristians. A les 10 de la nit, que ahir encara pugueu arribar, està l'entrada falsa i totes les comparses juntes, i després tindran un sopar popular i xaranga. I demà a les 6 actuarà la xaranga a l'Atòmica i el gran dia, que és el diumenge, a les 8 Diana, i a les 7 i mitja entrada de bandes i després l'entrada oficial de Morts i Cristians a les 8 de la vesprada.

0: ara sí, ens despedim de l'agenda del cap de setmana i també de la ventana. Així que anem a fer una xicoteta publicitat després de la fúmiga i ens despedim fins setembre.
1: Dissabte, a les 7 i quart de la vesprada, primer partit de la pretemporada. Yeclano, de segona ref, Ontinyent. Partit a benefici de la Fundació Diabetes Zero. Dissabte, a les 7 i quart de la vesprada, tots i totes amb els xiquets i xiquetes de la Fundació Diabetes Zero. Ontinyent!
2: Ontinyent! La ventana de Xàtiva i Comarques. Con Carla Benavent.